Amb el ball d'autoració, la musical de Second Voice, amb Let Me Be, amb aquest tema que vamos escutar en els pròxims dos minuts. Depois então vamos ter o Steelers, The Same, com o Afro House e o nosso DJ.